0: Adixats a totes i a tots. Aquest album que he dedicat a tots els cascuns, que siguin landès, d'Ugers, viernès, de Vigor o de Lluç. Però també a totes les femmes i els homes del món que es baten en cuir al llorn de guai per conservar les seves llengues i permetre que viven les seves tradicions, verdadera riquesa de l'humanitat. A tots aquests mosqueters actuals que defenen tot llorn les nostres valors contra la llei de la moneda i ta baralla aquesta mesclanya de amiats de poder, d'aquests equipatges de regionalistes i polítiques de tot peu que serven de la nostra cultura al lloc de la servir. Les valors són heites de l'espartallà, no t'ha divisat o servir d'escala també el sarallà al sud del poder, el cap pausat sis un cotxin de bitllets. Ta baralla d'aquest món, amb l'ajudera de tots els amorós de la nostra llengua i de les nostres tradicions, amics, amà sencer. Ad ara, l'hora n'est pas mai a la pleitellada, mais a l'acció. La viena de la nostra valús que s'admite en cuir, no solament a butllar, mais també i sustut a combatre. I a co, los gascuns que et saben ha. I aquestes coixes del món són cabells i testuts, que són dos mosqueteres del món en les lanes de Gascunya.
1: Kaolin.
2: Écoutez-vous.
1: Écoutez-vous.